Hola, sóc la Sandroide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emitir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara estan, ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer ratlletes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades de diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que als mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures a tots els nivells representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcasts i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que la FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin 4 mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant com es pot.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o al podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

0: you later.
1: Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.
2: The original Abstemians in an early record version, a special dedication to the potato reggae band.

los que però us fan les coses, que són los que manen més. Ai, ara han fet un pla hidrològic, que de lògic no té res. Només s'entén una cosa, i és que algun traurà diners.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contraband FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contraband FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat, de solidari, de, espera, de solidari...
5: I voto a la porta.
4: I voto a la porta de solidaritat amb Catalunya, no?

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

Hola, sóc l'Androide del Frent de Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emitir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si no es ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part del de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara estan, ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer ratlletes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al final el que estan representant, supone, no a si mismos o a si misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades de diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista, per tant, les ràdios lliures a tots els nivells representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que la FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin 4 mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros, la mitologia bonica per nosaltres. Molta sort i aquí ens teniu recolzant.

flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que amb dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

0: Fins aquí hem arribat i ha arribat l'hora de l'acció directa. És un missatge gens subliminal. És un missatge molt directe. És un missatge molt directe. Pues, Isaac, ¿tienes el micro abierto?
1: Sí.
0: No, ahora sí que
1: sí,
0: tienes el micro
1: sí,
0: abierto.
1: Ahora sí.
0: Para explicarnos
1: ahora sí.
0: Por dónde van a caer las coins.
1: Bueno, us recomano fermament que us llegiu el pròxim Utopia. Us interessa, com a mínim, a tota la plantilla de personal de conducció i algun altre col·lectiu, alguna coseta podrà rascar i serà interessant que ho llegeixin.
2: Sí, a partir de mañana, també... perdona, a partir de mañana sí, sí que lo iremos distribuyendo en la cochera,
1: vale,
2: tanto martes, miércoles y alguno el jueves, creo, también.
1: Ara us estava preguntant aquí fora d'antena,
2: sí.
1: Dic, Francesco, tu quin grup de descans estàs?
2: Jo estic al 72.
1: 72 dies de descans en cap de setmana, val. I tu, José Mar, al 65,
0: jo
1: no?
0: Jo estic al 65,
1: molt bé.
0: Sí.
2: Vale.
0: Perquè no, estic al 65, però no perquè m'agradi expressament, sinó precisament per l'estiu que tenen els altres
2: ah,
0: grups de descans.
2: Perquè t'agrada l'estiu.
0: El 65 encara...
2: Jo com no
0: vull
2: a la playa, me da igual.
1: Val, doncs mira, precisament, com tots sabem, i, o si no hauríem de saber, quan estàs en el grup 57 i 65, si treballes festes oficials,
2: sí,
1: les dues primeres et donen un dia de descans a canvi. Treballes
2: sí,
1: i et donen un dia de descans a canvi. Però en el grup 72... No, les treballes com a jornada ordinària.
2: Sí,
1: i normalment són 7, si no recordo malament, segons que hi ha, unes 7
2: sí,
1: aproximadament.
2: Sí, són 7, són 7 festes.
1: I les altres, pot ser que hi hagi gent que ens treballi més o que ens treballi menys. En qualsevol cas, en els 72 no tens cap dia compensatori. I bé, en resumides comptes, que això està malament. I no està malament perquè ho diguem nosaltres, sinó perquè qualsevol cosa que estigui conveni no pot anar en contra de la legislació vigent, en l'àmbit laboral. Aleshores, de manera resumida, hem d'explicar que hi ha un article que es diu article 47 del Real Decret 2001-1983 que configura uns mínims sempre millorables en negociació col·lectiva o contracte de treball. I va referenciat al treball en les festes oficials. És a dir, per aquelles persones que per la seva tasca tenen que treballar festes oficials, com és el cas de nostra, dels autobusos,
2: sí,
1: jo què sé, personal de seguretat, gent que treballa en empreses...
2: Sí, el 365,
1: doncs els hospitals,
2: sí,
1: etcètera, etcètera, els bombers, doncs a les festes oficials s'han de compensar d'una manera... que ve regulada en aquest article del 47 del Real Decret 2001-1983, que va ser derogat tot menys aquest article, que encara és vigent. I com no, l'empresa estic convençut que ho sap, però va fer una bona jugada al seu moment i ara estem destapant, aixecant la manta i veient el que està aplicant malament. Bàsicament aquest article ens acaba dient que la compensació per treballar un festiu es pot fer de dues formes diferents. I això és per totes les empreses.
2: Molt bé.
1: De dues formes diferents. O bé, donant un temps de descans compensatori, com passa amb els dos primers festius que es treballen en el grup 57 i 65, o bé, de no fer-ho així, pagant, a part del salari ordinari, el salari propi de les hores treballades amb un increment d'un 75%. Sí, sí, un increment d'un 75%. I ara farem números a l'engròs.
2: Sí.
1: Números a l'engròs.
2: Exemple.
1: Per exemple, Francesco, tu que estàs al grup 72. Primerament que és il·legal treballar
2: sí,
1: les
2: aquí,
1: festes oficials
2: en ordinari,
1: com a treball ordinari. Però bueno, l'empresa ho fa així, pues ara hauríem de reclamar i crec que qui ho vulgui fer ho farà i crec que estic convençut que ho faran els 3.500 conductors que tenim a plantilla,
2: sí,
1: estic convençut, perquè ja que no ens canvien, ja que se'n riuen de nosaltres a la negociació de conveni, ja que no hi ha voluntats d'avançar, ja que han canviat i han millorat moltes condicions per altres col·lectius, que encara podrien estar millor, però les han millorat, i en el personal de conducció, bàsicament,
2: no l'han
1: tocat, i té que pagar la festa de tot, doncs crec que el legítim és que cadascú reclami el seu. Aleshores, si tu, en el grup 72, més o menys quantes festes treballes, dius?
2: Set. Has de treballar set.
1: I a tu t'han donat algun descans compensatori?
2: No, cap, no. Cap.
1: Vale. Aleshores, segons aquest reglament que hi ha, segons l'article d'aquest Real Decret, de les set festes oficials que has treballat, si no, que has treballat en un any, si no t'han donat set dies de descans compensatori, doncs tenen que pagar-te el que has treballat incrementant-ho amb un 75%.
2: Va.
1: És a dir, aproximadament quan, tens tu
2: jo, per exemple,
1: de, la teva antiguitat,
2: per, no sé, tinc 4 ienis i bueno, no sé, potser em sortiria a l'hora,
1: sí,
2: a l'hora
1: de, uns 24
2: 25 va. Euros
1: doncs
2: més
1: mira,
2: o menys.
1: En aquest cas, si són 24 euros com a,
2: sí,
1: com a cada persona
2: bar,
1: ha de mirar
2: sí.
1: la seva antiguitat sí. i aquí a raó de quin preu li surt la seva hora ordinària. En aquest cas, si tu tens l'hora ordinària a raó de 24 euros, un 75% de memòria, ja ho faig, que són 18 euros. Vale. I aproximadament, de promig, els serveis, quina hora li podíem posar? Quin temps?
2: Podem fer 7 o 7 i mig.
1: 7 i mig, sí, vale. Imagina't que has treballat 7 festius amb un promig de 7 hores i mitja. Això surten...
2: Quantes hores són?
1: 52 hores i mitja. Uh-huh. I si li tens que incrementar aquest 75%, que hem dit que és 18 euros per l'hora, en surt un total, en el teu cas, de 945 euros. Sí,
2: per exemple.
1: Sí, 945 euros aproximadament per un conductor que tingui per antiguitat 24 euros l'hora, 975 euros que cada any, rere any, l'empresa n'hi ha donat el descans compensatori.
2: Bueno, que se l'ha estalviat, no? Possiblement. Podem dir això, no? Que...
1: En el cas d'una persona que, pues, que, bueno, que no treballa al 7, està a l'UB65 i ja li paguen 2, imagina que en treballa 7, doncs pues, li quedarien 5.
2: 5 per reclamar.
1: En aquest cas, a raó de 135 euros, més o menys que han calculat el dia, cada persona, per segons l'antiguitat, serà diferent, doncs estaríem parlant aproximadament d'uns 675 euros. Però clar, és que 675 euros, 900 i pico euros, tot això per 3.500 persones són molts diners. Molts diners que l'empresa gira el cap i igual que em conveni o em canviar situacions com els calendaris, que no els vol millorar, com si ha millorat amb altres col·lectius, millorar i adequar, ha estat tirant la patata endavant, ara dependrà de cada una de les persones afectades si vol que quedin res o no. Evidentment, això es pot moure col·lectivament, però crec que seria importantíssim perquè, com sempre, l'empresa juga a que allò que tu no reclames econòmicament prescriveix a l'any. És així, en l'àmbit laboral és un
2: sí,
1: any. En,
2: al final,
1: en l'àmbit civil, em sembla que són 4 anys.
2: Al final, o sigui, podem reclamar d'un any enrere a partir d'avui. D'avui, per dir d'avui...
1: Sí, a partir d'avui, bueno, i prepararem cosetes i plantilles perquè la gent que vulgui reclamar ho tingui fàcil. Perquè,
2: sí,
1: de moment, tallar la prescripció de que les quantitats no quedin, no, a mesura que vagin passant els dies, no es vagin perdent. Per exemple, ara arribarà Sant Joan, uh-huh. i hi haurà la festa de Sant Joan, doncs, escolta, seria bo que abans de Sant Joan tota la plantilla hagi reclamat totes les festes que ha fet l'any, un any enrere, és a dir, no l'any anterior natural, sinó un any enrere, i calcular aproximadament a quan li paguen l'hora, perquè verdaderament no ho sabem, perquè ara
2: sí,
1: mateix
2: no,
1: estem a 2026 sense firma de conveni, i no sabem a quan quedarà l'hora ordinària 2026.
2: Sí, no tenim data hora salària.
1: No la tenim, sí. I la del 25, pues, busca-la, a veure si està actualitzada o no, perquè aquí les taules salarials a vegades brillen per l'ausència. Llavors, en cas de que no tinguem clar, és molt senzill. Sempre la nostra abogada ens diu el mateix. Si no tens clara la quantitat, si no saps realment quin és el teu preu hora,
2: sí.
1: i tens un dubte si serà 20 i alguna cosa, doncs arrodoneix-ho a l'alça, si no tens
2: si
1: clar,
2: posem
1: doncs,
2: una
1: vols,
2: mica
1: pots
2: més.
1: Posar, si vols a més de 25, pots posar, jo què sé, 27 o 30 euros, i ja amb un donat, ja, doncs, quan, sabent que és menys, però amb un donat ho arrodoneixes, i aleshores no prescriu la quantitat. I una cosa molt important,
2: uh-huh.
1: en qualsevol reclamació de quantitats que ja està fent, ja han fet ara col·lectius com els de Zona Franca que demanen el destacament per personal de conducció,
2: sí.
1: o per exemple també personal de Col·legi Tècnic Administratiu del nivell 7 a tot el personal euro que està reclamant per sentència que han guanyat aquí CGT, pues, retribució variable, pues, tot, tota la gent està fent reclamacions de quantitat. Per què? Perquè així no ho descriveix. I no només no ho descriveix, sinó que afegeixes que vols que se't pagui, demanes que se't pagui un l'interès legal pertinent per mora, és a dir, per endarreriment, i l'interès legal per mora és un 10%. És a dir, si tarden un any, més hauran de pagar-te.
2: Sí, no,
1: més haurien de pagar-te. No, i és una manera de pressionar. És a dir, l'empresa no canvia ni accepta cap pressió de cap tipus de moment, i se'n riu, perquè per mi se'n riures després d'una sentència de fa dos anys on hi tenim uns calendaris que no estan ajustats i no ha fet res pel personal de conducció i algun altre personal, algun altre col·lectiu molt petit, en llocs alternatius, etc. Però els altres els ha canviat fora de conveni, i no vol fer-ho, doncs a mi em semblaria ara important que tot el personal de conducció, i no de conducció, inclús també d'altres col·lectius que estaven fins fa poc en aquests grups de descans, els 72, els 65, els 57, jo sé que, per exemple, comandaments, agents d'intervenció i control, agents, estaven amb altres grups de descans que inclús també no se'ls pagava els dies que havien de treballar en festius, inclús els cegols, per exemple, perquè no, qualsevol persona que tingui que treballar un festiu se li té que pagar aquest increment d'un 75% o, si no, donar-li un dia de descans a canvi.
2: Perquè nosaltres, perdona, que et faig una pregunta, perquè l'entengui millor la gent. Sí. Per exemple, aquí el que és la nostra hora ordinària i la nostra hora extra és gairebé coincideixen. Per què motiu? Perquè, és a dir, aquí estem parlant que no estan pagant l'increment del 75% veure, sobre les hores extra.
1: A veure,
2: és així?
1: Per exemple, sí, sí, però...
2: Per exemple, ara deixem de banda l'antiguitat,
1: sobre el treball ordinari. El treball ordinari, en aquest cas, hora ordinària.
2: Exactament.
1: A les taules salarials, si algú les agafa o les busca, que jo no les tinc gravant, però bueno, més o menys posa, recordo, sabeu que posa grup A, grup B i grup C. El grup A ara mateix va del nivell 12 al nivell 7, el grup B del 6 al 4 i el grup C del 3 al 1.
2: Molt bé.
1: Doncs l'hora ordinària és la divisió de les hores que treballes a l'any per tots els conceptes fixos, vale?
2: Molt bé.
1: I l'extraordinària és el mateix, però amb una diferència. Amb una diferència. És el mateix valor dins de cada grup. Està configurat així. No m'expliquis per què. És a dir, l'hora ordinària del nivell 1 és més baixa que la del nivell 3, però l'extraordinària té el mateix import que ve a ser l'ordinària del nivell 3. És a dir, nivell B, que és el cas del col·lectiu de conductors.
2: És el col·lectiu més gran.
1: Va del 6 al 4. L'hora ordinària del 4 és menys que la del 6, però l'extraordinària, que és la mateixa que l'ordinària en el cas del 6, és més gran.
2: Una mica més.
1: Les del 4, perquè... I així successivament. Val. És una miqueta enrevesat. En qualsevol cas, aquí hem de buscar l'hora ordinària, la que tinguem en taules salarials, calcular l'antiguitat que tenim i computar-ho. Com hauríem de fer això? Doncs pues molt fàcil. D'ara, de data d'avui, o de quan cadascú vulgui fer una reclamació, agafes el teu calendari laboral, marques un any enrere totes les festes oficials que has treballat, si estàs en el grup 72, saps que en aquest any enrere no te n'han compensat cap, i en el grup 65 i 57, les dues primeres, en aquest cas de l'any, no, cuidado, perquè no és any natural, les dues primeres de l'any 2026, teòricament has generat dos dies de descans, si has fet les dues, però la resta de l'any anterior, fins a tancar l'any natural, no natural, sinó l'any un any enrere, doncs ho hauràs de computar i mirar quines són per quantificar-les. Un cop les tinguis quantificades, hauràs de mirar el teu servei quantes hores has treballat. I posa 7 hores, 40 minuts. Posa hores de passar minuts,
2: en cas de servei fixa,
1: i fer un sumatori.
2: Si no, clar,
1: fer un sumatori i cada dia valorar quin preu ordinari tenia aquell dia i calcular l'increment, que no tot el preu de tot junt, sinó l'increment del 75 quan és. I aproximadament, per exemple, en el teu cas, hem dit que preu agència aproximadament uns 135 euros. Hi haurà casos i col·lectius que serà més, i algun cas que potser serà una miqueta menys, no gaire menys. Vale?
2: Sí, no,
1: més aleshores, doncs, bueno, cada costar, ja sabem que ara mateix el grup 72 és un grup amb bastanta gent, podran reclamar bastants calarets i bueno, doncs, intentarem doncs, fer la mateixa gestió,
2: fer una
1: carta tipus personalitzada, en aquest cas doncs, cadascú haurà calculat per les seves casuístiques, és a dir, no es pot fer així, sinó doncs, ja ajudarem a qui puguem, i enviar-ho relacions laborals perquè per descrideixi. I a partir d'aquí, amb independència de que es faci la denúncia pertinent pel canal pertinent, tu la teva quantitat anualment la tens garantitzada.
2: Mm-hmm. Molt bé.
0: Bueno, molt bé. I això està clar.
2: És la veritat molt interessant.
0: Suposo que ens quedaria clar que això és per festius treballats. És
1: a dir,
0: aquells festius treballats. És a dir, aquells festius que tu tens descans i et tocaria treballar com a festiu, però no el treballes, no. Això no té res a veure.
2: No.
0: Només festius treballats.
1: És per festius treballats i també pels festius que estan alliberats a alguns delegats sindicals. Vaja, no ho sé si estan alliberats o no, però si en el cas que estiguin alliberats, ho poden reclamar, perquè, clar, suposo que estarien en algun congrés internacional, no? Llavors ho poden reclamar.
2: Ah, sí. Molt bé. Que estaran contents, també.
1: Sí, també.
0: Molt bé. Pues, llegados a este punto,
2: sí.
0: Queremos dar la bienvenida a todas las personas que se han incorporado a nuestra empresa.
2: ¡Oh, qué bien! Aquí, en la Champions League.
0: Supongo que muchas de estas personas estaréis escuchando este programa y estaréis diciendo, vaya lío de horas extras, de pluses, de porcentajes
1: poco a poco.
0: Y de historias.
2: O también dirán, vaya criticones gente que
1: estamos en la Champions.
2: Estamos aquí solo tirando para nosotros, la empresa. Aquí no es bien así.
0: Ahí está. Pero si nos estáis, las personas que nos estáis escuchando, lo que podréis ver, si tenéis... lo analizáis un poco, es que lo que nos encontramos, o sea, lo que se encuentra la gente que entra en esta empresa, se ha conseguido por estas luchas y por estas reclamaciones.
1: Por la suma
0: que
1: de todas
0: estamos
1: las luchas.
0: Hablando ahora mismo.
2: Correcto.
0: Y que no se paran de hacer. No nos conformamos con lo que tenemos, siempre queremos mejorar. Y todo lo que vemos que no se ajusta a la ley o que se puede reclamar. Evidentemente las leyes van evolucionando y los derechos, por suerte, pues van mejorando, ¿no? En la clase trabajadora. Entonces nosotros nos tenemos que hacer propios todas esas mejoras. Y la única mejora es reclamándolas. Generalmente no está empresa ninguna, y en especial esta, no te lo van a regalar si no es reclamando. Y
2: bueno, pues bueno, bienvenidos y bueno, pues ya la empresa, lo que entráis aquí, la empresa, yo considero, no obstante todo, siempre lo que decimos así, que esa es una buena empresa, porque
1: es claro.
2: la respecto a lo que tenemos en el sector, lamentablemente, aquí del transporte, tanto de viajero como de mercancía, es una empresa que en línea general en un 80% respeta tus derechos. Uh-huh. y luego, claro, evidentemente hay disfunciones, tanto organizativa muchas veces, que nos sorprende también, que eso puede estar en la empresa, pero sí que existen, hay disfunciones económicas y hay disfunciones muchas veces del día a día que a veces nos sorprende estar en una empresa tan buena y que pasen cierto tipo de cosas. Pero dicho todo eso, en línea general, pues bienvenidos y mal en general no se puede decir de estar.
1: Mira,
2: yo
1: diría más, inclús algun directiu de nova incorporació es sorprèn de les irregularitats que es fan dins de la pròpia empresa.
2: Claro, exactamente.
1: Directiu eso, o responsable.
2: Eso ocurre, pero claro, la empresa también es muy grande, gestiona no solamente autobuses, igual que sean tres empresas distintas, pero si es la corporación TMB, es bastante grande, llegamos creo que a los 9.000 trabajadores en total,
1: sí, casi,
2: con todo
1: casi,
2: el grupo
1: casi...
2: por ahí. Entonces, claro, hay que considerar que no es una, me parece que es la segunda empresa más grande de Cataluña, si no me equivoco. Como corporación, me parece que la SEAT es más grande, si no, que digo, uh-huh. Va por ahí. En fin, pues bienvenidos.
0: Bueno, pues.
2: Yo me gustaría que también lo nuevo nos escucharan los lunes, para que también daremos información que le puede afectar a ellos.
1: Aquí ho han passat tots els que han començat de
2: conductors, sí.
1: Aquí, que al començament hem entrat aquí, i perdoneu, com una miqueta de dir, aquí a passar desapercebuts, a fer... Bueno, jo només també dic una cosa, que si en un moment donat tens que dir que no passa res, ¿vale?
2: Sí, és el...
1: Primerament, jo dic perquè normalment per qualsevol tipus de cobertura es comença educant la gent nova.
2: Sí.
1: Vale? Una mica amb aquell sentit de... Escolta, em pots venir a treballar aquell dia? Si no pots, digues no.
2: Mira, aquest dia no puc,
1: És que, de fet, dic trucar perquè ho estic normalitzant, no s'hauria de tocar. Perquè no s'hauria de tocar en el teu temps de descans, ni en els teus dies de vacances.
2: Sí, no n'hi ha saber.
1: Això és la llei de la desconnexió digital que hi ha, i l'empresa la té que aplicar, vale? L'ha d'aplicar. Sí. Per tant, una de dos, si va bé, doncs, a la finestreta hi falta gent, tu vols treballar i pots treballar per la teva configuració de descans i calendaris, doncs endavant. Però si no, has de ser prou valent i dir, mira, no em va bé, i punto, no passa res, no estàs fent res malament.
2: Sí, sempre jo dic, no, tu, si vols agafar el telèfon, agafes el telèfon, però sempre d'una manera que tu diràs si realment t'interessa venir aquell dia a treballar o quedar-te a casa. I no passa absolutament
1: res. I jo crec que també juga una miqueta amb la necessitat, no? Però també hi ha gent que entra a treballar i et fan contractes a temps parcial a cap de setmanes o contractes amb configuracions diferents.
2: Més aviat és...
1: I llavors, quan falta personal, et diuen, escolta, em pots vindre demà a treballar? Bueno, clar, la gent acaba dient que sí perquè li va bé econòmicament i ho necessita. No, però l'empresa, que sàpigues que estan complint, perquè la gent que esteu amb un contracte parcial no feu hores extres, feu hores complementàries i us haurien d'avisar amb antelació, perquè teniu el dret d'organitzar-vos la vida i el dret de poder disposar del vostre temps lliure. Curs va bé, endavant. Però també us diré, tots sabem que cada estiu, que durant tot l'any, falten serveis per cobrir i que en molts casos podíeu estar perfectament a jornada completa. Han hagut casos que han denunciat a Inspecció de Treball, contractes d'estiu de gent que estava amb contractes parcials, que hem calculat totes les hores complementàries que s'arriben a fer i a la pràctica era com si estiguessin a jornada completa. És a dir, cuidado, perquè quan passen aquestes coses, si el propi interessat no ho denuncia, el propi interessat, a la via que sigui, sindicalment, si podem fer una denúncia genèrica i sancionarà l'empresa o vigilaran o el que sigui. Però vull dir, en aquests casos, hasta igual la conversió del contracte podria ser a temps complet. És a dir, que cadascú...
2: Sí, en aquesta gestió entenc que entra en temps complet.
1: La seva situació, no? perquè ho ha de fer per un mateix.
2: Jo crec que aquest estiu, si el contracte aquí ja són a temps complet, no? Que
1: cap si són a temps complet, doncs n'ha pres la lliçó per la...
2: D'aquest estiu, però després ja començaran la roda que han de començar.
0: Muy bien, y bueno, como hemos estado hablando de derechos, de conseguir derechos y de
2: derecho izquierdo
0: y de la lucha que hay que hacer para conseguirlo, y ya también, como hemos hablado también de la canción esta de Fins aquí hem arribat, de Al Cru, pues ¿por qué no? Vamos a hablar de esos compañeros y compañeras que a veces la lucha se les hace un poco cuesta arriba y necesitan un poco de descanso. A lo mejor tienen necesitan un tiempo para volver a coger energía y recargar las pilas, pero que siguen siendo de los nuestros y de las nuestras. Esas personas tienen que seguir luchando, no se pueden quedar en el sofá y venirse abajo. Aquí estamos esperándoles para seguir luchando. Vamos a poner una canción a todos estos compañeros y estas compañeras que necesitan un poquito más de fuerza, que se llama, que también es de Al Cru, y se llama Undas Nostras. Ya sabéis que esta música solo la podéis escuchar en radiorosco.contrabanda.org, si escucháis el podcast en una plataforma comercial de contenido digital.

0: I ja ho normalitzem i diem, sí, doncs hem de carregar amb tot el que hi ha. Pues quan mira, no és així,
1: pues mira,
0: quan no és així. I no costa molt passar d'un estat a l'altre, de normalitzar-lo a no normalitzar-lo, pues perquè no és normal.
1: Jo et diré una cosa, i una petita reflexió, i aquí està passant algo. No hi ha diners per cotxes, estem amb rècord històric de validacions i de passatge, possiblement en tindríem més si precisament es pogués portar més gent, perquè hi ha gent que està farta i busca alternatives perquè no té més remei, i s'estan gastant milions i milions i milions d'euros. Ara, avui he llegit un article de ja feia uns quants anys que deia la supercotxera de Zona Franca, que s'ha augmentat molt amb tots els problemes que hi ha hagut, porta un desfase de més de 5 anys i bueno, s'ha hagut de reinvertir, ampliar licitacions, bla, bla, bla. Ara parlo de memòria, però deia que s'havien gastat més de 50 milions d'euros per algú que està allà parat i porta molts anys parat, i em sembla, bueno, si diuen que seria la cotxera més gran d'Europa, vale, perfecte, però on està parat? Uh-huh. I potser el que ens fa falta a la ciutat és que els usuaris, la gent, pugui accedir al servei i això ho tingui. És a dir, escolta, estan tardant tant, jo no et dic que no s'hagi de fer, però vull dir, tot el que hi ha invertit allà, si potser s'hagués invertit directament
2: amb el servei,
1: potser també hauria revertit i hauria tingut més ingressos per ampliar més. És a dir, si tu l'oportunitat ja no de negoci, perquè no és una empresa que faci negoci, igual que la sanitat pública, el transport públic, aprofites i els recursos els reinverteixes com els tens que reinvertir i no, doncs bueno, amb altres coses que a vegades dius són més de cara a la galeria, sinó al que realment ens dediquem, doncs possiblement encara estaríem donant encara millor servei i revertiria més.
0: Sí, bueno, jo no passo molt per... Avui precisament dona la casualitat que sí, he anat a la cotxera a Zona Franca i des del tren, bueno, doncs des del metro, perquè he anat al metro, com que ja és el metro elevat i tal, doncs m'he fixat una mica en els terrenys, en com van les obres de les oficines, de la nova cotxera a la Zona Franca, els terrenys, i ja... Jo, la veritat, no he vist ningú treballant.
2: Està bastant verde,
0: no,
2: la cosa.
0: No sé, hi ha un descampat allà darrere que semblava allò l'oeste. Només faltava allí... No me recuerdo com se llama.
2: La bobina, esa, como la bobina.
0: Los hierbajos esos que dan vueltas. Porque, de verdad, allà no hi havia ningú treballant, no es veia res d'obra.
1: Jo crec que es podia utilitzar com una zona de tretzo per fer una espècie de pel·lícula d'apocalipsi zombi o algo, perquè, escolta'm, de moment allò té algun tipus de rèdit, perquè de moment no està portant res i precisament amb el propi personal i el propi material de fa anys s'està superant el passatge. Posem el material on toca.
2: Vale, pues
0: I ara s'està començant a desmantellar la cotxera de Ponent. S'està començant
2: desmantellant, sí. Sí, també és veritat.
0: Sí, ara sí.
2: No fa
0: però
2: molt.
0: Que podíem haver estat allà molt més.
2: Més un any i mig o dos més. Uh-huh. Canviem d'argument, no? Sé que aquí Isaac havia de comentar. Tens 5 minuts.
0: Teníem més temes, però penso que no es donarà.
1: Només diré una. Mira, precisament m'ha arribat d'una font de...
2: Segura.
1: Una font de l'Ajuntament de Barcelona. L'Ajuntament de Barcelona. Sí, escolteu.
2: És com una primícia.
1: No, que es veu que el tema dels calendaris dels conductors i la reivindicació perquè a l'estiu no es trobin amb que només tenen un dia de descans, etcètera, algo que sembla que és completament il·legal, insegur per la pròpia ciutat, etcètera, doncs es veu que l'oposició aquí a l'Ajuntament de Barcelona volia treure demà i demanar explicacions a la presidenta de l'empresa, demanar explicacions de per què estava passant això i no s'arreglava. I m'informen des de l'oposició que han evitat i han vetat el PREC per no haver de donar explicacions. A mi se m'acut que és tan vergonyosa l'explicació, o que no n'hi ha, que han hagut de vetar. Bueno, no sé com quedarà, però es veu que ara hi ha una... amb l'oposició i tal, ara hi ha un rifirrafe i estan demanant inclús informes jurídics al respecte. O sigui, missatge a la direcció de l'empresa, en aquest cas també a conseller delegat i a la presidenta, tenen alcalde de l'Ajuntament de Barcelona. Escolta'm, allò que està malament s'acaba sabent. Arreglem-ho, fem-ho bé i posem ordre. Donem el descans que es mereix un personal, com estem dient, que porta tant estrès. Vale? Tant estrès, paga-li el que li

flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat. Traficants de drets bàsics com és l'habitatge. En definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del MACBA.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: I és soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autocessió de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. El patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat. Traficants de drets bàsics com és l'habitatge. En definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del MACBA.

tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

Hola, bona tarda. Aquí comença l'Escarlata O'Hara. Una setmana més a aquesta hora dedicada a la música jamaicana, aquí el 91.4 l'FM Contrabanda.

0: Bona tarda, Àlex.
1: Hola, bona tarda.
0: Bueno, avui estem gravant a casa, així que estem encara experimentant amb una taula nova que tenim. Si sona una mica precari, no és perquè falli la taula de la ràdio, que aquesta ja l'hem abandonat, sinó que estem fent proves amb una taula nova. I bueno, avui us hem preparat un programa carregat de novetats. Feia dies que no fèiem programa així amb una mica d'agenda i novetats discogràfiques, així que avui aprofitarem. I que probablement sigui l'últim de novetats de la temporada, perquè ja el juny ja no sonaran cap programa més, el juliol farem un parell o tres, així que...
1: Sí, tenim pendent la segona part de l'especial Baixos que vam fer la setmana passada i per finalitzar, com sempre, el resum de la, bueno, els que més s'ha agradat de la temporada, així que

0: I bueno, com sempre recordem que a part de Contrabanda FM estem sonant també doncs, altres ràdios que fan, ens remeten al programa, els agraïm des d'aquí, saludem tots els oients, doncs la gent de Somrigui FM,
1: Radioactiva en Alcoi,
0: Radio Topo de Zaragoza,
1: Radio Gallinera en Vall de la Gallinera,
0: Irola Irratia a Bilbao
1: i Ovejas Negres per tota la galàxia.

I vinga, anem al primer tema del programa, una cançó dels Scatolites, un clàssic, el Christine Killer, i comencem aquest programa doncs, carregat de novetat bastant interessant.

0: Molt bé, doncs aquí ha sonat aquest primer tema de la nit, aquesta cançó dels Scatalites, que sempre venen de gust d'escoltar. I bueno, altra banda que també ens agrada escoltar molt, els Smooth Beans, que avui els tindrem sonant de fons. I comencem amb la primera novetat del programa. Doncs ens ha sorprès les Testarudes amb el primer EP. Tenien diversos singles, un EP, i doncs acaben de publicar l'Aymara, el primer EP, que la veritat que hi ha un salt qualitatiu, jo crec, amb els temes.
1: Sona prou bé. Jo, la veritat és que he pogut escoltar el disc un parell de vegades aquesta setmana, però sí que és veritat que sona prou bé. Els temes estan molt currats. Molt alegre, no? Com sempre, jo crec que transmet una mica, no, la festa i el bon rotllo que tenen sempre els concerts, les testarudes, perdó. I la veritat és que sí, sona prou bé. I bueno, suposo que ara de cara a l'estiu estaran actuant per un munt de llocs, així que hi haurà moltes oportunitats de veure-les en directe. Van estar presentant el treball fa unes setmanes aquí al Paral·lel amb Agarruda, en aquesta banda brasileira. I aquest Aymara, editat per Buen Ritmo, crec que ja ha sortit, no? Perquè crec que la data era el 18 de juny. I bueno, hi havia una comanda que podies demanar el disc signat per la banda. No sé si encara és possible o no, però bueno, si no, ja a Buen Ritmo us podeu fer una còpia d'aquest LP del Aymara de les Testarudes.

Doncs anem a escoltar un dels temes que apareixen en aquest nou treball de les Testarudes, que a més són temes propis aquest cop, no són versions i tal, o sigui que molt bé, anem a escoltar la cançó titulada Taracea.

0: Molt bé, doncs després d'escoltar aquest tema de les testarudes anem a passar a la següent novetat, doncs el nou treball dels Smooth Beans de mà de Liquidator, titulat Sin Dudar. Que bueno, és aquest que esteu escoltant de fons. Hi ha tercer EP, primer amb canvi de cantant, sí que hi havia hagut algun single i tal, però primer treballia amb cara i ulls amb la nova cantant.
1: I bueno, la veritat és que bueno, potser nosaltres no som molt equitatius perquè és una banda que ens agrada molt aquí al programa, els Esbrutins, així que potser la nostra opinió no compta molt, però bueno, ens ha agradat. La veritat és que ja havíem vist el grup amb la nova cantant, però bueno, encara no havíem pogut gaudir de cap LP grave, no? Enregistrat en la nova formació, i estem molt contents. La veritat és que sona prou bé aquestes melodies, aquests cors que tant ens agraden aquí. I sí, és segurament un dels treballs que m'assonaran en les darreres setmanes.

No innoven, però bueno, és que ho fan molt bé els Smooth Beans. També potser fan més barreja de veus, no? La cantant, amb, ara en recordo l'altre noi que canta també. O sigui que jo crec que han trobat com un punt mig entre la banda, la primera formació i la nova, i està molt bé musicalment, és, bueno, no hi ha cap sorpresa, és un so Smooth Beans 100%, i no defrauda. Anem a escoltar un tema sencer d'aquest Sin Dudar, la cançó titulada El Efecto.

Molt bé, doncs així ha sonat aquest tema dels Smooth Beans, que bueno, seguim escoltant de fons, ha pegat fort aquest nou LP.

nosaltres, però bueno, sempre contents de presentar temes d'aquesta banda que ens agrada, i a més bueno, aquesta col·laboració amb el Roger Ribas, tot un, no, un referent de les tecles d'aquí a l'escena, així que bueno, a veure què us sembla aquest tema.

0: Molt bé, doncs aquí seguim. Esteu escoltant l'Escarlata O'Hara al 91.4 l'FM, Contrabanda. Avui fent un programa de novetats que feia dies que no en podíem fer. I seguim amb un altre... És un single, en aquest cas, un avançament del que serà el nou treball de la gent dels Northeast Ska Jazz Orchestra. I la veritat és que han tornat com els seus clàssics i ens ha agradat molt.
1: Sí, prometen que és un altre band en el que tornen als orígens de la banda, aquesta Big Band, en el que revisitaran uns quants estàndards de jazz, però bueno, sempre amb aquest toque jamaicà, no, dels jazz que posen. I bueno, la veritat és que nosaltres encantats, perquè sí que estava, ens agradava el salt de rir, no? Aquesta fase que hem tingut una mica experimental, podíem dir, no? Que hi havia temes molt, molt guapos, però bueno, ens agrada més. Nosaltres, bueno, ja sabeu que som més clàssics, tirem sempre pel mateix. I així que, bueno, molt contents que tornen al redil, aquest del Northeast. De moment aquest single, i suposo que en breu, en poques setmanes, tindrem el LP ja per aquí.
0: Bueno, sí, ho hem dit, que és un single, que l'avançament del nou treball que l'edita Brixton, i bueno, és un estàndard de jazz, el Whatever Lola Wants, doncs reinterpretat pels Northeast Ska Jazz Orchestra.

0: Molt bé, doncs seguim després d'escoltar aquest tema dels italians Narcisses Caixas Orquestra. Seguim amb un tema que, bueno, un single que publica la Panxita ja fa uns dies, el passat 8 de maig. Es tracta d'un single on apareix amb Paranoia i els Solat Ventures, sona molt bé tot el que fan.
1: Sí, tot el que fan els seus d'Alpenses aquí ens mola molt, i a més la veu de l'Amparo, pues, amb bozarrón, així que una bona barreja. A veure que, si us agrada.
0: Anem a escoltar el single aquest, que es titula La Verdad.

0: Molt bé, després d'escoltar aquest single de, d'en Paranoia que han gravat amb la Panxita Records, amb la gent del Soul Adventurers, seguim amb més temes de la Panxita Records. Anava a dir novetat, però aquest s'havia quedat una mica al tintero, l'hem rescatat, és un tema que vam publicar a principis d'any, però bueno, havíem anat arrossegant i avui aprofitem i el posem, doncs, a un tema que va treure la gent dels Rough Bandits amb la Panxita Records. N'hi ha un altre més nou també que han fet amb el Soul Adventurers.
1: Sí, ho deixem d'aquí a 6 mesos o així, no?
0: Sí, per la tornada a l'estiu el posarem.

Doncs re, anem a escoltar aquest single dels Roof Bandits, doncs aquesta banda que no para de treure temes, la veritat que estan força actius, i escoltem aquest Venus dels Roof Bandits.

0: Molt bé, doncs ja anem acabant el programa, anem a rescatar una última novetat. És un invento, no?, una mica?
1: Sí, bueno, aquestes coses que fan ara, no? Bueno, no ho sé. A veure, posarem perquè és el gran Antonelis i tot el que tingui que veure amb aquesta llegenda ens agrada. Però sí, és com han rescatat unes gravacions antigues, han fet com una mica d'enginyeria de so amb la veu, per retocar la veu i tal, després han regravat les bases i els temes instrumentals i, bueno, pues han tret de la màniga un nou àlbum d'Antonelis, que, bueno, amb moltes pinces, no?, jo crec.
0: Sí. Jo crec que han intentat imitar el que fa últimament Liquidator, però amb una mica menys de gràcia. I té un so bastant curiós, però, bueno, com que Antonelis ens agrada molt, escoltarem aquest pòstumus àlbum, doncs aquesta reinterpretació dels temes d'Antonelis amb la veu original. I anem a escoltar un tema, el Love Again d'Antonelis.

0: Bueno, com veieu, doncs un disc bastant experimental en el que a Rocksteady, pel que fa al Rocksteady. I res, despedim ja el programa fins al proper programa d'aquí 15 dies. Ho farem amb un tema dels Agrolites que han estat tocant per Barcelona recentment. I res,
1: esperem que us hagi agradat el programa. Fins la propera. Salut.
0: Vinga, salut.
2: This is the Funky Chicken.

no a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o al podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

Hola, sóc la Sandroide del Frent de Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emitir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara estan, ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer ratlletes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al final el que estan representant supone, no a si mismos o a si misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades de diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures a tots els nivells representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que la FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin 4 mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros, la mitologia bonica per nosaltres. Molta sort i aquí ens teniu recolzant com es pot.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

y al bolero parleu amb Satanàs. A clave, sonero mayor, eclipse total. To funky pro salsero, mami, estic pa atrás. Al sofà del tirateo, que és el meu gimnàs. Flow al banc de la Farga i surten els llimacs. Balada marca en un 45 d'estacs. Partida llarga i no sé jugar escacs. Ni tàctica ni estratègia, ni focs ni dracs. No vaig dir res perquè la ruïna camina de pressa. Posa fre al carrer i l'odi confessa. El diner no resa, no porta corona d'espines. Vine amb mi i que ens calmi Elis Regina. Jo com un Vietcong, matralleta i salacot. La història diu que tot es pot. M'heu regalat les ales i les ganes de volar i amb això tinc

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: I és el soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autocessió de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.